0: más cercano, con un poquito más de calma, con menos prisas. Enseguida nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, que ya sí se ha decidido a ir a por Rodrigo Hernández, aún a la espera de que se haga oficial la llegada de Diomandé, con la salida también inminente de Gonzalo, con esa lesión muscular de Raúl Asencio. Hablaremos también del Atlético de Madrid, unas horas después del que ha sido su primer amistoso del verano, anoche contra el Getafe, en un partido en el que los colchoneros terminaron ganando por 4-1. Enseguida vamos con todo. Pero si hay algo de lo que se sigue hablando en toda España, es de lo que está pasando con los muchos incendios que están obligando a desalojar pueblos y ciudades en todo el país. Y una de las zonas y de los pueblos afectados por estos incendios que han asolado y están asolando toda España ha sido San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. Javier Sánchez es el entrenador del equipo de fútbol de la localidad. Hola, Javier, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
0: En las últimas horas creo que ya por fin habéis podido ir volviendo a vuestras casas, ¿no?
1: Sí, bueno, en las últimas horas han dado ya el visto bueno para poder regresar y bueno, ya es cierto que el pueblo va cogiendo normalidad.
0: ¿Qué os habéis encontrado cuando habéis vuelto al pueblo?
1: Bueno, pues al final yo todavía no he podido ir porque empezamos el día 10 de agosto. Pero bueno, he hablado con gente de allí y bueno, me han dicho que cuando regresemos el 10 de agosto, pues que nos va a impresionar mucho de cómo ha quedado todo.
0: Angustia, miedo, impotencia, tristeza, desolación. Tú me dirás qué adjetivo utilizamos para todo lo que habéis vivido en las últimas horas.
1: Bueno, pues sobre todo angustia, porque cuando uno lo vive desde fuera, pues y tiene personas que aprecia y...
2: Próximas horas de esta tarde.
3: Bueno, pues el incendi segueix encara actiu, el incendi segueix en certs punts en què tenim algunes xicotetes reproduccions, però la veritat que tant els treballs de tota la nit com els treballs de tot el matí han anat molt positivament, cada un s'han concentrat en una qüestió o en una altra, però sí que veiem que la evolució és molt positiva. De l'incendi estem veient conforme aquestes boques de foc s'estan reduint al màxim, els mitjos aeris avui han pogut treballar a màxima capacitat, vamos, pràcticament. Alguns ara me consta que estan fent el seu temps de descans, però seguiran treballant durant tota la jornada, que creiem que durant el dia d'avui podrem veure una evolució però molt, molt favorable d'aquest incendi.
4: Bueno, eso es una de las claves, que hoy sí que han podido trabajar los medios aéreos a toda capacidad. Ayer también, los días anteriores sí que es cierto que solo pudieron trabajar por la tarde. Nos quedamos con esa reflexión, Ángela Berlanga, y quería insistir en eso también. ¿Hay optimismo moderado y qué es lo que se espera también en las próximas horas? ¿Dónde van a atacar esos frentes, sobre todo del incendio?
2: Hablábamos, diputado, de optimismo moderado y me gustaría saber, ¿no?, si ese optimismo moderado también está dentro de este PMA, si está dins, ¿no?, també d'aquest copi de l'ESET de la vespre, del primer lloc.
3: Per supost, al final este matí hem tingut la bona notícia, ¿no?, que poden retornar tots aquests municipis a les seues cases. Jo creiem que això, només en aquesta notícia soles ja veiem aquest optimisme i, per supost, això es nota en l'ambient quan les coses van bé i l'incendi cada vegada pues, veiem que l'estem podent controlar de la millor manera possible. Ja han començat avui també les brigades tant de Diputació com algunes brigades forestals a fer tot aquest perímetre. Aquest perímetre significa en ferramenta manual deixar-ho perquè l'incendi no pugui avançar per aquestes zones, i creiem que quan les unitats poden fer aquest treball és perquè ja no estan fent altres treballs d'extinció, i també és una altra bona notícia, no?, que podem afegir a lo que estàvem comentant, però jo creiem que tot està evolucionant de manera positiva i ja dic que durant el dia d'avui és un dia molt important per ja d'una vegada pues, poder tindre bones notícies sobre el mateix incendi, i al final pues, lo que estem és començant aquests treballs d'estabilització que tantes ganes tots tenim, no?, que aplegui aquesta notícia, i que creiem que en aquests dies, si no hi ha res, no hi ha cap reproducció important ni res, crec que en tots els mitjans que tenim treballant, tant aeris com terrestres sobre el terreny, podem tindre aquesta notícia tot el més aviat possible.
2: I quals són els punts en els que se centraran aquests treballs?
3: Bueno, pues al final aquests punts, aquests treballs, bueno, en tot el perímetre del que és el propi incendi. Al final se té que repassar tot, tenim que tindre la plena consciència de que tot el perímetre estigui ben repassat i que no se pugui fer més gran l'incendi, que no pugui pues, ni haver una reproducció ni haver alguna cosa. Això no significa que dins de lo que és el perímetre de l'incendi, m'explicava este matí el tècnic que hi ha zones que no s'han cremat del tot i, clar, pues, tenim que seguir-les apagant. Això és, encara que estiguin dins de l'incendi i no hi hagi un perill real, però no pot estar el foc allí perquè això al final pues, acaba eixint fum, acaben eixint flames i la gent ho veu, no? I no parem de cridar-nos i d'avisar-nos que siguis ja ben eixe foc. Però sí que aquests treballs de perimetratge són molt importants perquè això ja és la fase final. Això tardarà no només esta setmana, sinó la setmana que ve i possiblement la següent, de que continuaran aquestes unitats treballant això per poder tindre aquest perímetre fet, i entonces serà quan ja anirem passant d'una fase a l'altra, primer estabilitzat, després controlat i fins al final que puguem arribar a la fase d'extinció.
4: Ángela, pregunta-li quan podem regressar a casa.
3: Al final el que volem és que quan antes s'acabi este malson per a tots aquests veïns i ja està.
2: I me pregunta Jaume també que quan podran tornar a casa la resta de veïns. Són 7.000 encara que estan desallotjats, que no han pogut tornar.
3: És una bona pregunta, però, clar, jo no tinc la resposta ara en aquest moment. Tot dependrà doncs, d'aixos treballs conforme evolucionaran el dia d'avui i també de les condicions meteorològiques, perquè al final elles són les que moltes vegades manen quins treballs se poden fer en un moment i un altre i ens diuen lo més ràpid o menys que podem anar en aixos treballs. Entonces, lo dic, quan antes se pugui millor, però sempre que tinguem la certesa de que la gent quan torna a les seues vivendes doncs, estiguen segurs, estiguen controlats i no podem que sigui antes, perquè crec que seria un error per la part de les persones competents que porten la direcció d'aquest incendi deixar tornar les persones antes, perquè creiem que tenen que estar segures en la seva casa.
4: Pues Ángela Berlanga y David Vicente, diputado de Bomberos, gracias por estar en directo en este especial informativo. Volveremos enseguida también al puesto de mando avanzado con Ángela Berlanga más adelante, cuando son las 3:27. Conectamos también en este espacio con Vicente Ibáñez, portaveu de ABAME, de la Associació Valenciana de Meteorologia. Vicente Ibáñez, bona vesprada.
5: Hola, Jaume, bona vesprada.
4: Parlava el diputat de Bombers d'optimisme moderat, que l'evolució és molt positiva, perquè han pogut treballar també a plena capacitat els mitjans aeris, i n'hi ha bona sensació de cara a aquesta vesprada també. Com està el pronòstic del temps?
5: Pues jo crec que el pronòstic és molt bo, perquè si en aquestes condicions han pogut, diguem, més o menys fer-se en ell i parar-lo, van a ser molt, molt, molt similars. Tenim la vesprada a brisa animadeta, igual que ahir, que farà que tinguem algun rebrot, que és completament normal. Calma per la nit, en una miqueta d'inversió tèrmica, però, això sí, una miqueta menys d'humitat i un poquet més de temperatura a cada dia que anem avançant.
4: Aleshores, n'hi ha bon pronòstic també del temps per a les pròximes hores, i això és una part positiva, no? I sí, Vicent?
5: Sí, sempre tenint en compte aquesta miqueta de que tindrem menys humitat, que no és bo per a l'incendi, i un poquet més de calor, però jo crec que estos dos dies han sigut fonamentals per a que avui, en aquestes condicions que tenim ara, siguin bones per a que la gent, sobretot els mitjans aeris, puguen fer el treball de dia, ja que de nit s'ha treballat molt bé, no?, durant totes les nits.
4: Doncs moltes gràcies, Vicent Ibáñez, portaveu de l'Associació Valenciana de Meteorologia, ABAMET, per estar en directe en este especial informatiu quan són les 3 i pràcticament 29 minuts. Connectem també amb l'alcalde d'Artana, que ens ha acompanyat en molts d'aquests programes que estem fent, en Benjamín Villalba. Bona vesprada.
6: Molt bona vesprada, Jaume.
4: Perquè Artana ha sigut el municipi més afectat de tota aquesta tragèdia, que és que es crema el nostre patrimoni, es cremen les muntanyes, i d'alguna forma els sentiments que tenim tots és de molta tristesa quan veiem les imatges que suposo que també vos hauran aplicat a vosaltres i que tu has pogut veure en directe este mateix matí.
6: Efectivament. Pues la sensació és ixa, no?, de tristesa, sobretot, perquè abandones un poble en les seves muntanyes verdes i boniques, i quan tornarem pues, la foto serà totalment distinta, no? Tristos, perquè per Artana significa molt. Tindre este muntanyer així és el millor que tenim uns paratges estupendos. Per tant, pues, la pèrdua d'aquests paratges pues, és trista, no?
4: Què vos han dit este matí quan heu estat ahí?
6: Bueno, pues que la situació en Artana pues, continua sent la que és. Sí que és cert que hi ha un poc més de, conforme han dit els companys d'abans, pues, d'un optimisme moderat, que tenien que anar pues, en cautela, en cala i en precaució, perquè l'incendi pues, està encara actiu. Però la situació d'Artana pues, ha variat en aquests dies, d'ahir a avui pues, ha variat i ha anat un poquet millor. Entonces, tinc que sempre estar en comunicació constant amb el TMA perquè vaja, diguem-nos, com va evolucionant.
4: Ahir ens va impactar molt els vídeos que veiem prou de l'ermita de Santa Cristina en Artana. Com està ara mateix aquesta zona?
6: Bé, la zona ara està bé, està controlada, la tenen perimetrada, la ermita de Santa Cristina afortunadament no ha arribat, així a la falda de la muntanya, però bé, no ha tocat res de l'entorn de l'ermita de Santa Cristina, per tant, una protecció més que la nostra patrona, no?
4: Per als artanencs que ens estan escoltant i artanenques que estan escoltant ara mateix el programa o que hi ha gent que també coneix el municipi, què els diries de com està la situació, de com ha quedat el voltant d'Artana perquè es facin una idea no, també de la magnitud d'aquest incendi?
6: Bé, n'hi ha que pensar i n'hi ha que saber també que Artana ha sigut el poble més afectat en aquest incendi, que ens ha entrat per diversos rius costats i això el que ha provocat és que tots els nostres entorns s'han sentit en tot moment pues, tocats no? I afectats. Per tant, la imatge pues, no és la que teníem d'Artana, però estic segur que en un temps pues, tornarem a disfrutar de l'Artana que tots coneixíem. No?
4: Què vos han dit sobre la possibilitat de tornar a casa?
6: Bé, la possibilitat de tornar a casa, de moment, que està un poquet tard la cosa, no? La situació no lo canvia. Que se garantisca la seguretat de les persones i que estigui en un moment propici per poder accedir a Artana, pues no podrem fer, no? Ante tot és seguretat i no posar la vida en perill de ninguna persona i que quan tornem pues, siga en els màximes garanties possibles.
4: De fet, ara mateix Artana i Eslida són alguns dels punts que més preocupen perquè ahir seguís havent flama. Suposo que no haureu vist massa aquesta part, no?, quan heu anat per el matí.
6: Efectivament, no sé per què encara no l'han tocat encara, no l'han pogut valorar. Per tant, estem en mans dels mitjos i d'extinció i de la direcció d'emergències i ells aniran dient-nos i està passant. Perquè en el nostre còpia que tindrem a la Sagrada Estrada pues, tindrem més notícies sobre el centre. Clar.
4: Dins del balanç, en Artana s'ha cremat alguna vivenda. Creiem que recordar també del començament d'aquest incendi, no? Que va ser una persona que va pujar a les xarxes socials la imatge de sa casa cremada. Se sap algo més dels danys que ha sofert?
6: En Artana, el que és el casc urbà i les residències d'Artana, no hi ha hagut cap casa cremada. Mm. Les vivendes estan totalment bé totes.
4: Sí.
6: Sí que és cert que fora de lo que és el casc urbà, pues, sí que tenim lamentat pues, una vivenda d'una persona pues, que s'ha vist afectada i també s'ha valorat tot el valorat en tot també, clar.
4: Doncs, Benjamín Villalba, esperem que quan abans pugueu tornar a les vostres cases, perquè ja fa pràcticament una setmana que els veïns i veïnes d'Artana van veure com els desallotjaven de les seues vivendes perquè l'incendi bueno, pues, tenia la magnitud que ha tingut finalment, és a dir, ha sigut un incendi devastador, està sent un incendi devastador, i ens quedem en la notícia que ens deia al començament d'aquest espai el diputat de Bombers David Vicente, que ja parlava d'una evolució molt positiva i d'un optimisme moderat de cara al CECOPI que n'hi ha aquesta vesprada. De moment, els veïns i veïnes evacuats, els més de 7.000 veïns i veïnes evacuats no poden tornar a sa casa, és el cas dels veïns d'Artana o d'Eslida, per exemple, el municipi que està pegat a Artana, i esperem que les pròximes hores aquesta mesura pues, s'alce, perquè això serà que l'incendi ja d'alguna forma s'ha estabilitzat o s'ha controlat. Benjamín Villalba, gràcies per estar en directe en aquest espai informatiu.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Quan són les 3:34 minuts, fem una pausa i tornem.
7: ¿Problemas con tu coche? Expertos en reparación de cualquier dificultad. Motor, electricidad, electromecánica, todo, todo y todas las marcas. Las averías más complejas, nosotros las solucionamos de la forma más rápida y eficaz para tu vehículo. Dematic Taller, tu confianza, nuestra prioridad. Síguenos en Insta, Dematic Taller Auto.
8: ¿Tienes un piso cogiendo polvo? En Red Piso Castellón lo convertimos en dinero sin que te muevas del sofá. Lo vendemos y del IBI nos encargamos nosotros. Olvídate de líos, solo trato directo, ahorro asegurado y una venta sin estrés. Ven a Carreras Ensi 24 o llama al 964-749802. Red Piso Castellón, tu inmobiliaria de confianza.
9: El 12 d'agost, querrés t'ennuvole l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic Mercat del Dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa al Grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts des de les 9 del matí i fins a les 2 i mitja de la matinada o el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudís d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
10: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
11: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Seguimos en este especial informativo en Radio Castellón Cadena Ser cuando son las 3:36. Conectamos con la alcaldesa de Azuévar, Jessica Mirabete. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
4: Que Azuévar ha sido uno de los municipios que hoy han recibido la noticia positiva de que podían volver a sus casas los vecinos. Es el caso de Torralba, Ayodar, Fuentes de Ayodar, Villamalur, Almedíjar y Azuévar. Son alrededor de 1.000 las personas que ya han podido regresar a sus casas, pero hay todavía 7.000 evacuados. Hablábamos antes también en Hora 14 Castellón, Jessica Mirabete, de la alegría que han sentido muchos de los vecinos y vecinas al volver a sus hogares, pero viendo ahora también el contraste, ¿no?, de cuando hablábamos con el alcalde de Artana, Benjamín Villalba, que para ellos, por ejemplo, la vida ya no va a ser igual en el municipio, porque cuando se asomen a la ventana van a ver la realidad de lo que ha sido este incendio.
12: Sí, así es. La verdad es que, bueno, pues nosotros empatizamos completamente con el compañero de Artana. Además, en esta comarca del Alto Palancia sabemos lo que es sufrir los incendios muy de cerca y las consecuencias tan devastadoras que tienen para algunos de los municipios. Al final, este sentido de la Sierra de Espadán es algo que compartimos todos. Somos pueblos vecinos, todos trabajamos día a día por el bienestar de nuestros municipios. Así que desde aquí toda nuestra solidaridad.
4: Bueno, pues esa ha sido la buena noticia y también el hecho de que Azuévar empatiza, ¿no?, con el resto de municipios afectados. En vuestro caso, cuando habéis llegado al municipio, ¿habéis notado esa sensación de haber sufrido el incendio? Es decir, ¿se ha visto afectado también el entorno de Azuévar?
12: No, en nuestro caso, afortunadamente, lo que es el término municipal de Azuévar en esta ocasión no se ha visto afectado por el incendio. Y bueno, ha sido una sensación completamente diferente a la que tuvimos hace apenas 3 semanas, en la que sufrimos otro incendio aquí en nuestro municipio. En esa ocasión también fuimos desalojados.
4: Correcto.
12: Y cuando regresamos a nuestros hogares, la sensación fue completamente diferente, porque en ese momento sí que la montaña trasera de nuestro municipio y toda la zona de detrás estaba completamente calcinada, y por tanto nosotros pues creo que junto con otros municipios entendemos perfectamente la situación de Artana y de aquellos pueblos que su entorno se ha visto afectado por el incendio.
4: Ayer en este espacio informativo también hablábamos con algunos alcaldes que nos decían, es que no entendemos por qué no nos han dejado quedarnos en el municipio si al final los alcaldes y alcaldesas sois los que tenéis toda la información del entorno, los que tenéis de alguna forma la capacidad de dirigir tanto la seguridad como las emergencias dentro del municipio. ¿Habéis entendido el hecho de que ellos evacuaran absolutamente a todos y muchas veces no se han dejado estar gestionándolo tampoco a pie de calle el incendio desde vuestros municipios?
12: Bueno, yo entiendo que nosotros también tenemos las obligaciones de seguir las directrices que se establezca desde la coordinación de la emergencia. Siempre que ha hecho falta que alguno de nosotros les pudiéramos asesorar o ayudar en este sentido al operativo, así lo hemos hecho, les hemos ayudado. Y entonces creo que por una cuestión de seguridad nosotros también tenemos que salir del municipio. Sin embargo, creo que la coordinación que ha habido a todos los niveles ha sido ha sido muy buena. Nos hemos sentido arropados y acompañados en todo momento. Y al final yo comparto la sensación de que tenemos todos, que no queremos dejar nuestro municipio atrás, no nos queremos ir, pero ni los vecinos ni nosotros como alcaldes y vecinos tampoco. Pero bueno, creo que tenemos que contribuir y tenemos que ayudar. Y para ello pues también considero que es necesario que al final desde la coordinación se establezca que abandonemos el municipio por una cuestión de seguridad.
4: Alcaldesa, y hablando también del tercer desalojo del municipio, segundo desalojo del municipio en 3 semanas, ¿pedís un poco que se replanteen también las cuestiones de emergencias y seguridad en el medio ambiente? Porque vemos cómo va más. Este año también le decía el mismo gobierno que se han multiplicado por 6 las hectáreas calcinadas a nivel nacional, que es una situación que preocupa mucho a los municipios del interior y que de alguna forma una de las cuestiones que han venido reivindicando también los municipios es que exista un plan de actuación contra los incendios y sobre todo para la prevención.
12: Sí, la verdad es que desafortunadamente, pues estos municipios que vivimos rodeados por un entorno idílico, también sabemos lo que es tener siempre ese miedo, ¿no? Sobrevolando por encima en cuanto a lo que se refiere a los incendios forestales. Nosotros hace 4 años también sufrimos otro que también tuvo unas consecuencias bastante graves para nuestro municipio y nuestro entorno. Y creo que es necesario que eso sumado a esa falta de relevo generacional que se produce muchas veces en los campos de cultivo también, junto con las condiciones de temperaturas y climatológicas en general tan extremas que estamos teniendo, pues que hagan que nos replanteemos en las cuestiones sobre las masas forestales tan grandes que tenemos, que como decía son un entorno privilegiado, pero a su vez nos hace siempre estar un poco en ese punto de mira.
4: Alcaldesa de Azuévar, Jessica Meravete, muchas gracias por estar en este especial informativo en Radio Castellón Cadena Ser, cuando son las 3:41. Azuévar ha sido uno de los municipios que, bueno, pues hoy han tenido una alegría sus vecinos porque han podido regresar a sus casas en este incendio, así como los de Torralba, Ayodar, Fuentes de Ayodar, Villamalur y Almedíjar, que habían sido evacuados por las consecuencias, la magnitud de un incendio que ya ha calcinado 9.000 500 hectáreas en toda la provincia de Castellón en un perímetro de más de 80 kilómetros. 3:42, hacemos una pausa y volvemos.
9: El 12 d'agost, querrés ten nuvole d'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló, t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic Mercat del Dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa al Grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts des de les 9 del matí i fins a les 2:30 de la matinada o el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudís d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
13: ¿Quieres renovar tus espacios con un acabado perfecto? En Mian Pinturas y Lacados transformamos viviendas, oficinas, locales comerciales con máxima calidad y precisión. Especialistas en pintura decorativa, detalles impecables y lacados profesionales. Confía en la experiencia, confía en los mejores acabados, confía en Mian Pinturas y Lacados. Mian Pinturas y Lacados, dando color a tus proyectos. Encuéntranos en Instagram, @MianPinturasYLacados.
14: Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto, disfruta de la barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver, Castellón. Reserva ya en cooperativaviver.es. Viver Wine Fest, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
15: ¡Maldita sea, vecino! ¡Me ha hecho una gotera y es domingo! A ver qué hago yo ahora.
16: Innova Reforma tiene la solución. Con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento. Eficientes y sin esperas. Innova Reforma. Asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es.
4: Cuando son las 3:44, seguimos en este especial informativo en Radio Castellón, Cadena Ser, y conectamos con el alcalde de Moncofa, Vences Salós. Bona vesprada, buenas tardes.
17: Hola, bona vesprada.
4: Perquè Moncofa ha sigut un dels municipis que ha acollit a la gent que des del primer moment ha sigut evacuada d'aquest incendi. Com s'ha desenvolupat aquesta tasca?
17: Pues, si me permitís, primero que todo me agradezco enviarle un abrazo muy fuerte a Jessica, a Svin de Azuevar y a todas las poblaciones que han sufrido este infer que han tingut estos días, poblaciones directamente afectadas por el incendio y unas otras que han sido evacuadas, pero que también pues ha significado seguro que moments de molt de nerviosisme per a tots. I pues ja responent a la teva pregunta, pues estan a disposició dels nostres conciutadans. Nosaltres ens vam contactar ja el dissabte a primera de la vesprada davant de la possibilitat de que s'evacuara població de l'interior cap a Moncofa, i per desgràcia pues el dissabte ja a partir de les 7 ja era una realitat. Van a començar a arribar els primers veïns de la Vall d'Uxó i hem arribat a tindre pues, a més de 270 persones evacuades pues, en el nostre edifici no polifuncional i poliesportiu, intentant fer pues, de que la seva estància fora el menys mala possible, perquè realment pues, sí. No pot ser bona.
4: Mentre els parlem de persones d'ací de la província de Castelló, dels municipis d'interior que de sobte se van veure sorpresos, no?, per les conseqüències d'aquest incendi, van haver de deixar les seues cases i se planten en un municipi com Moncofa que els acollís i han de dormir i s'ha nit ja en, suposo que vau ficar uns llits, no?, dins del poliesportiu. Quines sensacions vau tindre en aquest moment acollint a gent de la pròpia província de Castelló, de l'interior, que en aquest moment acabaven de deixar a correcuita les seues cases, no?
17: A veure, el que intentes és tindre tots els millors possibles per fer front a la situació que no els tens. Però al final pues, intentes tirar dels fils que pues, pugues tindre el poble. Creu Roja va contactar amb nosaltres, ens va dir que ens anava a portar 150 llits. Finalment Creu Roja va muntar un albergue. Bueno, van arribar quasi a l'una de la nit, els veïns muntant pues, les lliteres per a aquestes persones. El polifuncional, el poliesportiu, pues, va marxar al telèfon pues, cridant als bars de la localitat, a veure si ens podien fer bocadillos perquè ja quan arribarem poguérem sopar. Van tindre que contactar el bar, no tenia, per exemple, prou pa.
4: Claro.
17: Que són anècdotes, però perquè dones compte conforme se va blocar tota la població, van vindre veïns a fer centre pas, consum, ens va obrir el consum i va ficar el forn en marxa per subministrar prou pa per als centrepans de tots.
4: Això per la nit.
17: Això per la nit, això la mateixa nit.
4: A la una de la matinada va ser tot això.
17: No, a les 8 és quan ens comencen a arribar, però a les 8 tingués en compte els bars de la mar ja estan plens, no pots...
4: Clar, perquè de dissabte.
17: Però ens van obrir un bar, però Casa Jaime, que ens va dir, bé, jo faig els bocadillos, però no tinc pa, jo estic tancat. Van cridar al consum, que el consum és de la cooperativa rural de Moncofa, i consum va amb nosaltres, o fiquem en marxa del forn i ens fiquem a fer pa. I alguns veïns se'n van anar a replegar el pa, uns altres, a fer els entrepans al bar. I quan la gent pues, arribava, pues, com a mínim tenia alguna cosa que menjar. Hi ha gent que va arribar sense res. Hi ha gent que va arribar sense... en la roba que portava a ficar. És una situació, la veritat, que molt delicada, però que no pots entrar en pànic. Tens que intentar fer-ho el millor possible per a que aquestes persones, que ja arriben per si prou nervioses, pues puguen tindre algo de una situació, un entorn que no se'ls complique massa.
4: Doncs ahí està el cas, i la veritat és que me sorprèn algunes coses que ens ha contat Vencesalós, no?, de com se va volcar tota la població, de com se van ficar inclús a fer els entrepans també dins dels bars. És a dir, és algo que també deixa la impronta, no?, del que és la nostra província i la nostra gent, no?, que al final...
17: I que molts d'ells després no han volgut cobrar res, tinguem en compte. Són gent que, negocis que s'han blocat i factura zero per a tots, simplement per solidaritat.
4: Doncs això també diu molt de la gent de Moncofa i sinó com dels altres municipis que també van poder atendre a totes aquelles persones que van ser evacuades, que continuen, estan molts evacuats, més de 7.000, perquè encara teniu gent evacuada a Moncofa?
17: Sí, a nosaltres, després d'ahir, pues, gràcies per a ells, clar, perquè encara que no s'estigui mal, no s'està en cap lloc millor que en casa i podem tornar a la rutina. Pues, 210 persones de la Vall d'Uxó pues, van tornar, però a data d'avui pues, encara tenim una cinquantina de persones

0: Què tal? Molt bona vesprada. Continuem en la tertúlia de Ràdio Castelló en Cadena Ser i ara ho fem a l'altre costat del telèfon amb Carla Nebot, l'alcaldessa de Betxí. Carla, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bueno, bona vesprada per dir algo, David. Bona vesprada.
0: Correcte, sí, per cortesia, perquè aquests dies, evidentment, estan sent molt, molt complicats. Vaig a començar per l'última hora, per aquest rebrot que hem viscut aquesta vesprada en el vostre terme municipal, en Betxí. Com ha sigut, a quina hora ha sigut i com s'ha pogut controlar, Carla?
1: Pues allà sobre les 2:30, a més estaven els 6 efectius que havien parat de bomberos i baixant tenim el punt de control i acabaven de dinar pobres i han començat a veure un poc de fum i ja corrent se n'han muntat cap amunt. I no res, la veritat que s'havia pres molt ràpidament, però han vingut dos helicòpters, no res, han tirat, han fet diverses descàrregues i en mitja horeta, tres quarts, ho han tingut controlat. La veritat és que altra vegada ens hem ficat en alerta i en alarma, però bé, ho han pogut controlar el més ràpid possible.
0: Mm-hmm. Imagina que, bueno, evidentment s'ha pogut controlar, però en aquest moment haurà sigut un ensurt important.
1: Pues sí, perquè havíem tingut un matí molt tranquil·let, veiem que la cosa estava així, pues, prou controlada, des d'ací, des d'on tenim el punt, que veiem totes les zones de muntanya, i que de repent ha caigut i se fum, i després veiem les llames també, pues, la veritat és que ens hem sorprès, clar, ha hagut un canvi d'aire molt fort que ha entrat, i se veu que, pues, això, aquest canvi de situació d'aire ha fet que prenguera en una zona on encara quedaven pins sense prendre, molt prop de vivendes, però bueno, ha quedat en un altre xicot de susto.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquest susto, com dius, d'aquest ensurt que hem viscut aquesta vesprada, com valoraries el moment actual, la situació actual respecte a l'incendi al vostre terme municipal, Carla?
1: Després del que hem viscut aquests dies, la matinada del dissabte a diumenge va ser molt difícil, molt dura, molt, molt, molt, molt dura. Si van treballar de valent, vamos, jo no sé quants efectius n'hi haurien aquesta nit, però després d'aquests moments tan difícils, la veritat que pareix que anem veient poquet a poquet la llum, el problema és que pareix que això no acaba mai.
0: Mm-hmm. És el que estem veient, és veritat que per sort pareix que en el dia d'ahir i en el dia d'avui, pues, com dius, està veient un poquet més la llum, estan siguent hores un poquet més positives i aquesta és l'esperança que ens queda, no? Que aquesta vesprada en el CECOPI es donen bones notícies i que a veure si demà ja és un dia més positiu també.
1: Ai, sí, és això. Esperem que ara a les 7 que tenim reunió ens diguin que la cosa va millor, encara que pugui haver algun altre rebrot, però és veritat que fa molta calor i molt d'aire, però esperem que cada vegada, pues, cada dia que passa, no, siga notícies més positives i que aquest malson acabi el més pront possible.
0: Carla, com a alcaldessa, evidentment aquests dies tots els alcaldes i alcaldesses esteu tenint una responsabilitat que si ja durant l'any és importantíssima, tal volta ara encara més. No sé quina és la sensació, quines són les sensacions que te transmitixen els ciutadans de Betxí.
1: Pues ja de tot, hi ha molta preocupació, pues, la gent, pues, molta indignació, frustració de veure-ho i no poder fer res més. Gent molt agraïda, la gent del poble molt, molt, molt, molt agraïda amb els bombers que estan així i actuen estos dies. La veritat que molt, molt, molt, molt, molt, molt agraïda. I ens quedem en això, no? En tot aquest desplegament que s'està protegint, s'està protegint les cases de Betxí, els nostres veïns i veïnes, i sempre tenim que acabar en la part positiva i gràcies a ells que han fet i estan fent un treball de valent, la gent, la veritat, que s'ho està agraint molt.
0: Són dies de valorar, evidentment, moltíssim el seu treball i de posar en valor aquesta professió que tal volta ho hauríem de fer més i no sols en aquests moments, no?
1: Sí, així és. La veritat és que jo us vaig poder veure ben de prop en un dia que vaig pujar a veure la situació quan es complicava i puc dir que se m'ha ficat el cor en un puny perquè és que estaven dins del foc, és que estaven clavats dins del foc i amb aquesta imatge crec que se me quedarà sempre en la ment perquè els vaig veure lluitar de primera fila i com estaven dins les flames i lluitant per intentar salvar que no arribara a un macet el foc.
0: Mm-hmm. Carla, portem 6 dies ja d'incendi, de moltíssim treball per part de les administracions, de reunions, de molta organització. Volia saber com valores fins al moment, després d'aquests 6 dies, com estàs en aquesta gestió entre administracions, aquesta organització entre les diferents administracions que esteu implicades en la gestió d'aquest incendi.
1: Bé, la veritat és que ens reuneixem 2 vegades al dia al CECOPI i ho agraïm un munt amb informació. I jo fins ara, sempre que he alçat el telèfon, pues, tot el món mateix, tot el món que està involucrat mateix. I de moment jo crec que bueno, en aquesta situació se deixa també un poc els colors polítics per treballar tots a una, perquè prima per damunt de tot l'interès general dels veïns i les veïnes de tots els pobles que estem afectats.
0: Totalment. Doncs Carla Nebot, des de Ràdio Castellón, moltíssims ànims i també gràcies pel treball que esteu fent aquests dies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs ens quedem amb això, amb ese missatge, nos quedamos con eso, con que ha sido un pequeño susto ese rebrote que se ha vivido esta tarde en Betxí y con que en principio parece que está siendo una nueva jornada positiva en lo que respecta al avance contra el incendio por parte de los equipos de extinción. Todo ello, eso sí, a la espera de confirmar estas buenas sensaciones en la comparecencia posterior al CECOPI, que ha empezado a las 7 de la tarde y en la que vamos a conocer si cambian o no las cifras de área calcinada, unas cifras que ahora mismo tras la actualización de la mañana de hoy están en unas 9.600 hectáreas quemadas en 82 kilómetros de perímetro. La mejor noticia es que desde ayer no aumenta ese perímetro, parece que los límites del incendio están ya controlados por parte de los bomberos y además también muchos vecinos están pudiendo volver a casa en las últimas horas. Los últimos, como decíamos al principio de este espacio, son los alrededor de 1.000 de Azuévar, Almedíjar, Ayodar, Fuentes de Ayodar, Torralba del Pinar, Villamalur, aunque por el momento con las recomendaciones, eso sí, los vecinos de todas estas poblaciones de la Consejería de Sanidad de consumir agua embotellada, un agua que van a poner los distintos ayuntamientos a disposición de los vecinos y también de usar las mascarillas para salir, para pasear por las calles de los pueblos. Veremos si en este CECOPI se acuerda la desevacuación de algún municipio más, esperemos que sí, porque esto siempre es buena señal, que los ciudadanos puedan seguir regresando poco a poco a sus casas. Ahora mismo son unos 7.000 los que todavía continúan evacuados y también esperamos conocer cifras que nos hagan pensar o nos hagan saber que el avance continúa siendo positivo. Así que desde aquí, desde Azuévar, muchas gracias por estar un día más al otro lado de la antena. Saludos de David Costarrosa. Pasen una feliz tarde. Hasta luego.